0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Y precisamente hasta allí, hasta Canarias, desplazamos ahora nuestra atención, porque los preparativos para esa delicada operación de desembarque y traslado del pasaje y parte de la tripulación del Ondius se aceleran. Rosana Cuervo.
2: Todo preparado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para la llegada del Ondius, prevista esta próxima madrugada entre las 3 y las 5, con 147 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. Ninguno de ellos presenta síntomas de antivirus. El buque, en el que se han registrado 3 fallecimientos por este virus, fondeará antes de iniciar la evacuación de sus ocupantes en una operación coordinada entre el Gobierno Central y el Canario. Está previsto que unos 110 pasajeros sean trasladados en lanchas de 5 en 5, después en autobuses hasta el aeropuerto y ya desde ahí a sus países de origen. A los 14 pasajeros españoles los esperan en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde guardarán cuarentena. Tras la evacuación, el buque se dirigirá a Países Bajos. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de las Islas.
3: Necesitamos garantizar que el barco abandona el puerto de Granadilla el lunes, porque como saben se produce un cambio en las condiciones meteorológicas que va a imposibilitar cualquier tipo de maniobra a partir del lunes.
2: Pendientes también de 3 mujeres, contactos del avión, que siguen en observación, una de ellas en Alicante con síntomas compatibles.
0: Y queda media hora para que comience la capilla ardiente por los 2 agentes de la Guardia Civil fallecidos este viernes mientras perseguían una narcolancha en una operación antidroga. Será en la comandancia de Huelva y hasta allí se espera que se acerquen compañeros y representantes institucionales. Malena Álvarez.
4: Entre las confirmaciones de asistencia está la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en una jornada de luto oficial en la que se han suspendido los actos de la campaña electoral. Después de el homenaje se celebrará una misa funeral en la iglesia de la Concepción a las 12 del mediodía. El Instituto Armado ha emitido un comunicado donde explica que el accidente se produjo por la colisión de 2 embarcaciones de la Guardia Civil durante una persecución a una narcolancha. En el siniestro, además de los 2 fallecidos, otros 2 agentes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad. Por ahora ya se ha activado el protocolo de apoyo a los familiares y amigos y las investigaciones continúan abiertas.
0: En una hora, el Parlamento de Hungría tiene previsto investir al nuevo primer ministro, el conservador Péter Mayar, líder del partido Tisza, ganador de las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con una mayoría cualificada, culminando el relevo del ultranacionalista Víctor Orbán. Corresponsal en Centro Europa, Beatriz Domínguez.
5: Buenos días. 27 días después de las elecciones, este sábado se constituye el nuevo Parlamento húngaro. Es el final oficial de la era Orbán. A las 10 de la mañana arranca la sesión, que se prevé se alargue hasta las 4 y media de la tarde. Péter Mayar, que obtuvo en las urnas una supermayoría el pasado 12 de abril, se convertirá desde hoy mismo en el primer ministro de Hungría. Se rompe así la tradición parlamentaria al elegir al nuevo jefe de gobierno en la sesión inaugural. Esto no ocurría desde el cambio de régimen a finales de los 80. Mayar asumirá el cargo por la tarde, tras prestar juramento, y dirigirá el actual gobierno interino durante unos días. ¿Por qué interino? Porque hasta al menos 72 horas después de la sesión inaugural no se celebrará la siguiente sesión plenaria en la que los ministros jurarán su cargo y por tanto se creará el nuevo gobierno, algo que ocurrirá seguramente el próximo martes, ya que el partido de Mayar, el Tisza, quiere acortar todo lo posible el periodo de transición entre la formación del nuevo parlamento y la formación del nuevo gobierno. Un ejecutivo formado por 16 ministros, 13 hombres y tan solo 3 mujeres, entre ellas Anita Orbán, que nada tiene que ver con el primer ministro saliente, estará al frente de la cartera de Exteriores y será también la viceprimera ministra del Gobierno. En las últimas semanas ha viajado a Bruselas para negociar con las autoridades comunitarias sobre la liberación de los fondos europeos para el país magiar.
0: Israel ha pedido hace unos instantes la evacuación de varias aldeas al sur de Líbano en una nueva operación contra Hezbollah. El portavoz del ejército hebreo ha comunicado a través de redes sociales que los ciudadanos de esos núcleos deben alejarse al menos 1,000 metros de las zonas marcadas como objetivo y acusan al grupo chií de romper el alto el fuego. Y esta madrugada, un ataque estadounidense ha matado a 2 personas a bordo de una embarcación en el Pacífico Oriental, supuestamente vinculada a operaciones de narcotráfico. Javier Jiménez.
6: Sí, lo ha anunciado el mando sur del ejército norteamericano. Aseguran que 2 narcoterroristas han muerto, mientras que un tercero ha sobrevivido al ataque contra esa embarcación. Con esta nueva ofensiva ya serían más de 50 los bombardeos acometidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, con una cifra de muertos que superarían las 150 desde septiembre de 2025.
0: Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es.
1: Radio 5. Cataluña.
7: Bon dia. Primer cas sospitós d'antivirus a Catalunya, una dona simptomàtica que va volar en el mateix avió que la dona neerlandesa que es considera el contagi zero i que va morir. Farà la quarantena al clínic per evitar més interacció social. S'han activat també les mesures de seguiment i de vigilància. És una de les qüestions d'aquest dissabte, també l'enèsima polèmica del govern d'Illa després de suposades filtracions d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. En parlem tot seguit també d'una malaltia desconeguda com és la insuficiència cardíaca, que una de cada cinc persones la patirà en algun moment de la seva vida. En parlem avui, que és el Dia Mundial. Abans, però, previsió meteorològica a Enne Noelia García.
8: Durant aquest matí, cel ennuvolat, però atenció, durant la tarda. S'esperen precipitacions de forma generalitzada que al litoral i prelitoral podran ser en forma de ruixats i amb tempesta. Molta precaució a zones de Tarragona on s'esperen els ruixats de forma localment forta i amb possible calamar-se. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures amb pocs canvis. Bufa vent fluix a moderat de llevant amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
7: En quarantena, una dona resident a Catalunya perquè va volar en el mateix avió que la dona neerlandesa que va morir d'antivirus. De moment no presenta símptomes, però es considera un contacte directe i, per tant, s'activen les mesures de seguiment i vigilància. La Generalitat ha identificat aquest nou cas i, per evitar una major interacció, estarà aïllada al clínic i no a l'Hospital Militar de Madrid, on s'aïllaran els 14 espanyols que viatgen a Londres i que arribaran la matinada de diumenge a Tenerife. En un primer moment, aquesta passatgera no es va registrar com a contacte perquè es va canviar de seient. Des de Sanitat reconeixen que aquest gest va dificultar la localització de la dona durant la primera reconstrucció per poder aïllar el més aviat possible les persones que havien compartit vol amb la dona infectada. És el segon cas sospitós a Catalunya, el primer, una dona sud-africana que va passar només una setmana a la capital catalana. Ha estat localitzada i tampoc presenta símptomes. Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública.
9: No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya. Cal recordar que aquest virus requereix situacions de contacte molt estret i perllongat per una transmissió entre persones. El risc de contagi, per tant, és molt baix.
7: I també és notícia que els usuaris de Rodalies tornen a pagar els seus bitllets. No ho feien des del mes de gener a causa de l'accident mortal de Gelida. Segons la Generalitat i Adif, el servei ha recuperat la normalitat, però els usuaris, Judit Huerta, ho posen en dubte.
10: Les plataformes d'usuaris no hi estan pas d'acord. Recorden que encara queden obres per executar, com les dels túnels del Garraf a la R2 Sud, que tornaran a provocar importants incidències. Però els que més lamenten el pagament són els usuaris de l'Ebre. La línia que els connecta amb Barcelona funciona a la meitat de la seva capacitat. Cinta Galiana és portaveu de Trens Dignes de l'Ebre i el Priorat.
11: Que la R15, per exemple, que ells diuen que funciona en normalitat, realment no funciona al 100%, sol funcionen uns trams i hi ha encara molts de trens lentos, de circulació lenta.
10: L'altra línia afectada per les obres a l'estació de la Plana Picamoixons és la R13, que passa per Valls i que obliga els usuaris a usar autobusos alternatius en alguns dels seus trajectes.
7: I l'accident mortal va sacsejar tot un servei que des de llavors està en el punt de mira. Rodalies es prepara per l'arribada dels nous trens que Alstom està fabricant a Santa Perpètua de Mogoda. Renfe destinarà uns 164 milions d'euros, a més de duplicar la capacitat dels tallers on es fa el manteniment dels trens a Catalunya. Cristina Martín.
12: Aquest és el so que se sent quan es desmunta un tren de Rodalies. Se li treuen les portes i els seients, es reparen els diferents elements que formen els vagons i es torna a col·locar tot en el seu lloc. Són algunes de les tasques que es fan cada dia en el taller que Renfe té a Vilanova i la Geltrú per posar al dia els trens. Una instal·lació que ara s'ampliarà per donar servei als nous trens que s'espera que comencin a circular a partir de l'any que ve. No serà l'únic taller de Renfe a Catalunya que s'ampliarà. També ho faran els que hi ha a Sant Andreu, Comtal i Ripoll. A banda, se'n faran de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Després de 40 anys sense construir cap nou taller, aquesta inversió permetrà millorar el servei de Rodalies apropant les instal·lacions de manteniment a les diferents línies de la xarxa ferroviària.
7: En plena crisi educativa, els grups de l'oposició pugen el to. Esquerra, Comuns i la CUP exigeixen el cessament del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la suposada infiltració de dos agents a una assemblea de docents i demanen explicacions al govern de Salvador Illa. Lorena Ens.
13: Els grups parlamentaris demanen transparència i claredat al govern de la Generalitat per la presumpta infiltració de dues agents als Mossos en assemblees de docents. Els socis d'investidura, Comuns i Esquerra, també la CUP, endureixen el to i exigeixen directament el cessament del director general de la policia, Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer, respectivament.
14: Que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
15: Que s'obri una investigació efectiva, que es depurin responsabilitats, que es rectifiqui, que es demanin disculpes.
16: Si estava el cas d'aquesta operació, ha de ser cessat.
13: I força la compareixença conjunta urgent de les conselleres d'Interior, Educació i de Trapero, una demanda d'explicacions a la qual també s'ha sumat Junts i els sindicats educatius. Conjuntament han acordat una resolució al ple per forçar el govern a negociar abans del dia 12, quan està prevista la primera jornada de vaga conjunta a Catalunya.
17: La Global Summit Flotilla reprèn l'expedició cap a Gaza després de dies aturada a Creta pel mal temps. Una trentena d'embarcacions naveguen cap a Turquia, on s'hi afegiran més vaixells. En paral·lel, la cineasta i activista catalana Miho Ali ha anunciat que s'uneix a la vaga de fam seca d'en Saif Abukeshek i en solidaritat amb els membres de la flotilla empresonats, Laura Monill.
18: L'activista Miho Ali, que també documentava audiovisualment la missió, ha pausat la seva participació a l'expedició per sumar-se a les mobilitzacions de suport des de Barcelona. Aquest divendres, des de la plaça Catalunya, Li ha dit que la situació extrema en què es troba Saif i també davant el silenci còmplice de les institucions ha decidit sumar-se a la seva vaga de fam seca. Mentrestant, Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila continuen detinguts en una presó israeliana i en vaga de fam des de fa més d'una setmana. Després que la justícia israeliana ha decidit allargar fins aquest diumenge la presó provisional acusant-los de complicitat amb organització terrorista. Diverses entitats denuncien tortures i maltractaments i exigeixen el seu alliberament.
17: I una de cada cinc persones patirà insuficiència cardíaca en algun moment de la seva vida. És una malaltia desconeguda que pot tenir greus conseqüències. Estem parlant d'una patologia crònica on el cor té dificultats per bombejar la sang i cobrir les necessitats bàsiques d'oxigen i de nutrients. Els símptomes són habituals i fins i tot comuns, com el cansament, la falta d'aire després d'un esforç o també durant la nit, també la retenció de líquids. Una interpretació correcta, ens explica la doctora Cristina Enjuanes de l'Hospital de Bellvitge, pot salvar vides.
19: Si els pacients tenen símptomes que no saben ben bé el que els està passant i pensen que poden tenir una insuficiència cardíaca, que no deixin que aquests símptomes avancin. Perquè detectar una insuficiència cardíaca a temps implicarà molts cops poder guanyar anys de vida.
17: Els col·lectius més vulnerables, aquelles persones que han patit un infart o altres malalties del cor, també els que tenen diabetis, obesitat o pacients que reben tractaments oncològics. En esport, recta final de la Lliga de Futbol, últimes quatre jornades, 4:45 Sevilla-Espanyol, un partit del voltatge entre dos rivals directes per la permanència. El propòsit de Manolo González ben clar.
20: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem i estem convençuts que l'equip es salvarà.
17: A l'altre extrem de la classificació, a la part alta, tot de cara perquè el Barça es proclami campió de Lliga, però serà a partir de demà a les 9 de la nit, clàssic al Camp Nou. El Girona tancarà dilluns la jornada contra el Rayo. I a la Lliga F Espanyol-Badalona a les 12 del migdia, amb bàsquet a l'ACB, Múrcia-Girona i Barça-Burgos, els dos partits a les 6 de la tarda, i en motor Gran Premi de França amb un Montmartre 5è a la General a les 3 de la tarda, la cursa a l'esprint. I Girona s'engalana en una nova edició del Temps de Flors, la 71a edició amb més d'un centenar d'espais que des d'avui fins diumenge vinent faran les delícies dels espectadors. Enguany, Gaudí i Serà ben present es commemora el centenari de la seva mort. Per cert, que per primer cop en anys els quatre ponts del barri vell també estaran decorats amb flors.
21: No sé com portar tot el que em passa. No he pogut parar si he de cantar.
17: Al·lèrgiques al pol·len actuen aquest vespre a Sabadell, l'avançala de l'Ambassa 2026 que viurà el seu punt àlgid el cap de setmana vinent. La banda barcelonina oferirà, com és habitual, un directe rumiat i treballat i el pop-rock festiu també hi sumenarà un estil més roquer. A les 8 del vespre al Teatre de l'Estruc, la fàbrica de creació de les arts en viu, al·lèrgiques al pol·len a Sabadell. Amb elles ens acomiadem. Ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.

0: Un trabajador de 50 años de edad ha fallecido en una finca próxima a Mérida.
1: En Radio 5, a primera hora, te avanzamos el día a día de tu provincia a las 7 y 25. Y desarrollamos la actualidad a las 9 menos cuarto.
2: Valladolid, Terrassa i Ripollet han permès detectar...
1: Radio 5. Antes, más y mejor. Cuaderno Mayor.
3: La Fundación Gil Page Internacional España, a través de su Observatorio del Edadismo, ha presentado el informe El Edadismo en España, análisis de impacto según la escala del edadismo de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un estudio que ofrece por primera vez una medición rigurosa y estandarizada de la discriminación por edad en el país.
4: Es muy importante, por una parte, que se haya creado una herramienta específica para medir el edadismo en el contexto del Observatorio del Edadismo. Pensemos que han proliferado mucho, y es una cosa muy, muy positiva, los observatorios de derechos humanos, pero de manera específica sobre los derechos de las personas mayores y dentro de los derechos de las personas mayores, este derecho a la no discriminación, como es el edadismo, resulta súper importante, ¿no? Y muy valioso que la Fundación Gil Page España lo haya validado por primera vez en nuestro país.
3: Así lo cuenta Aida Díaz Tendero, miembro del patronato de la Fundación, explicando que el estudio determina que la discriminación es solo una de las partes del edadismo.
4: Lo primero que resulta de interés es que la discriminación se desglosa. Es decir, la discriminación es una de las partes del edadismo, pero hay otras que son, por una parte, cómo se percibe, esto es, cómo se piensa, que tendría el nombre de los estereotipos, cómo se siente, es decir, los prejuicios se anidan en esa parte de cómo nos sentimos, nos sentimos hacia el otro, y, por último, la discriminación, que es ya propiamente cómo nos comportamos, ¿no?, frente a estos prejuicios y hacia estos estereotipos.
3: Una de las conclusiones extraída de este informe es que el primer foco de discriminación es el institucional.
4: El mayor edadismo lo encontramos a nivel estructural, pues en las instituciones, las restricciones, las normativas. Sin embargo, a nivel individual se aprecia una importante resiliencia, una importante resistencia, y hay un espacio creciente para la autoconsideración de la edad avanzada también como un privilegio. Es decir, así como todos pensamos y decimos juventud, divino tesoro, también se está valorando cada vez más el peso de la experiencia, el peso de todas estas virtudes y todas estas ganancias que también vienen con la edad.
3: La experta recuerda cómo afecta el edadismo a la salud.
4: Lo podemos dividir quizás en, por una parte, qué prácticas edadistas encontramos en el ámbito de la salud, y también cómo afectan en la salud de las personas mayores, ¿no? Hay prácticas edadistas muy claras cuando vamos a un consultorio médico. Por ejemplo, el médico, en vez de dirigirse a la persona mayor a preguntarle, le pregunta al hijo. Y el impacto en la salud está claramente constatado, que las prácticas discriminatorias hacen que la persona mayor se autoimponga más límites en su vida y lleva a una mayor soledad, a una peor salud en general y a una mayor vulnerabilidad.
3: Otro de los puntos importantes del estudio confirma que la mitad de las personas encuestadas cree que la representación de las personas mayores en los medios de comunicación y redes sociales no es positiva.
4: Es verdad que la manera en la que se representa en los medios a las personas mayores son representaciones extremas. O se representa a las personas mayores asociando siempre la imagen con la fragilidad, con las patologías, o bien vemos unas personas mayores que o se esfuerzan demasiado o sencillamente se borra los rasgos que denotan su edad para aparentar una edad que no tienen, y también esta imagen discriminatoria, y además no está representando, no hace que la persona, que el hombre mayor, que la mujer mayor se sientan representadas.
3: Si necesita más información sobre este informe, puede visitar la página senior50.com o bien rtv.es. Juan y Loro, Radio 5 Todo Noticias. Són 2:15.
5: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
6: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Kesek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
3: Bon dia, era la notícia esperada. L'alliberament del palestino català Saif Abu Kesek, membre de la flotilla Gaza, capturat per Israel juntament amb el seu company brasiler Thiago Ávila. Estem pendents de la situació de tots dos que havien iniciat una vaga de fam. I molt pendents també de l'antivirus. Des del govern català fan una crida a la calma després que ha aparegut un cas a Catalunya de contacte directe amb una de les víctimes mortals del virus. Es tracta d'una dona que va viatjar en avió de la companyia KLM, on va pujar una passatgera del creuer Ondios que va acabar morint. La dona en quarantena que la nostra no presenta símptomes, però farà la quarantena de prevenció. Doctor Antoni Castells, director assistencial del clínic on ha ingressat avui.
7: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a la calma i la confiança en el sistema sanitari.
8: Confiança en la ciència, en primer lloc, i en la sanitat catalana i espanyola. Sàpiguen vostès que estem treballant cosa a cosa a totes les institucions.
3: L'Organització Mundial de la Salut eleva a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus. Hi ha 2 sospitosos més vinculats al creuer Ondius, que és a punt d'arribar, és previst que arribi aquesta matinada al port, a un port de Tenerife, a les Canàries. D'aquí, els 14 ciutadans espanyols es traslladaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per seguir la quarantena. Hi ha una altra dona en un hospital d'Alacant, un altre contacte directe que presenta símptomes compatibles amb el virus, però encara no està confirmat. I des d'avui, Rodalies torna a ser de pagament, un fet que critiquen els usuaris perquè consideren que la xarxa no ha recuperat encara la normalitat i reclamen un servei digne i eficaç.
9: Jo realment vull pagar, però el que vull és un bon servei. A mi el que em donin algú gratuït, però que sigui molt deplorable el servei, no em serveix de res, perquè jo perdo la feina igualment.
10: Que s'acabi el gratuït em sembla malament, perquè el servei no és ni el que hauria de ser, encara. O sigui que no em sembla bé, tampoc.
3: I encara el sumari, previsió del temps, a Emet Noelia García.
11: Avui dissabte a Catalunya, temps inestable. Durant aquesta tarda, precipitacions de forma generalitzada. Podran ser en forma de ruixats i tempestes a zones del litoral i prelitoral. Molta atenció especialment a Tarragona. Allà les pluges seran amb més intensitat i es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. És una informació d'Emet.
3: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, l'Alejandro Pacho a control central, comencem.
5: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
12: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
3: Eufòria en saber-se la notícia que Israel alliberarà Saif Abu Kesek. Ho confirmava la seva dona, Sally Issa, enmig d'una concentració de suport i solidaritat amb els dos activistes de la flotilla capturats per Israel. L'altre activista, el brasiler Thiago Ávila, també serà alliberat. L'anunci l'ha fet aquest migdia el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez.
6: Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif regrese a España con su familia lo antes posible. Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
3: Saif Abu Kesek i Thiago Ávila havien iniciat una vaga de fam que en el cas de Saif és seca, és a dir, sense ingerir ni aigua i es temia per la seva salut. Com dèiem, la bona notícia de l'alliberament s'ha conegut mentre a Barcelona es feia una concentració davant la seu de la Unió Europea a qui acusen d'inacció. Anem fins allà. Joaquín Calvente, endavant.
13: Sí, l'alegria ha esclatat entre els centenars de persones que estaven concentrades davant la seu de la Comissió Europea amb aquest anunci de la Sally Issa, la dona del Saif Abu Kesek. També ens han anunciat ara mateix que el brasiler Thiago Ávila també serà alliberat, l'altre activista de la flotilla capturat il·legalment per Israel. Tot així, demanen mantenir les mobilitzacions.
12: Hasta el romper el bloqueo de Gaza, hasta la liberación del pueblo palestino.
13: De moment la manifestació continua, aunque ja està amb els parlaments finals a uns metres de la seu de la subdelegació del govern a Barcelona.
3: Gràcies, Joaquín. L'altre focus informatiu destacat és l'antivirus. El contacte català amb una de les víctimes mortals ha ingressat avui a l'Hospital Clínic de Barcelona per iniciar la quarantena en observació i aïllament. Es tracta d'una dona que no presenta símptomes. En 24 hores es coneixerà el resultat de la prova per determinar si està contagiada. Des del govern català es fa una crida a la calma i la confiança en la sanitat. Laura Zurriaga.
14: La dona ha ingressat al clínic durant el matí, on haurà de fer una quarantena, com deies, equivalent al període d'incubació, que es pot allargar fins a les 6 setmanes. Avui es farà la primera anàlisi PCR de sang i també de saliva, una prova que es repetirà en una setmana, encara que el resultat fos negatiu. Des del clínic reforcen el missatge de tranquil·litat, ja que es tracta d'un contacte de baixa exposició. Doctor Antoni Castells, director assistencial.
7: És una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes de la malaltia.
14: El president de la Generalitat ha expressat la plena confiança en el sistema sanitari públic i en la coordinació també entre les administracions local, autonòmica i central. Salvador Illa.
15: Estem en contacte amb el govern d'Espanya, amb l'Ajuntament de Barcelona. Hem parlat i seguim parlant, estem aplicant els protocols que s'han dissenyat i aprovat conjuntament i traslladar aquest missatge doncs, de calma, de serenitat i de tranquil·litat i de confiança a la ciutadania de Catalunya.
14: Des de l'Ajuntament de Barcelona recorden també que cal informar-se a través de canals oficials. Jaume Collboni és alcalde.
16: I que sobretot volem fer una crida a tota la ciutadania a que segueixin la informació només pels canals oficials, que són els de les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles, que són les que tenen la informació real i veraç.
14: La dona és resident a la capital catalana, va coincidir en un vol amb una víctima mortal per antivirus, tot i que en unes fileres de separació.
3: Gràcies, Laura. Pendents també d'un altre cas, un altre contacte del mateix avió de Johannesburg, que es troba ingressada en un hospital d'Alacant. Es tracta d'una dona alacantina de 32 anys que presenta algun símptoma compatible amb el virus. Se li estan fent proves per comprovar si està afectada o no. I en les pròximes hores, la pròxima matinada, arribarà a un port de Tenerife, al creuer Ondius. D'aquí traslladaran els passatgers als seus països. En el cas dels 14 espanyols, els portaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, arribarà avui a Tenerife per coordinar personalment, juntament amb les autoritats espanyoles, l'arribada del creuer Ondius i el trasllat dels passatgers als seus països. I avui mateix és previst una reunió entre el director general de la OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: Edició cap de setmana.
3: Més coses. El portaveu de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha insistit a demanar la dimissió del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dos agents en una assemblea de docents aquesta setmana. Al programa Faristols de Ràdio 4, que podreu escoltar a continuació d'aquest informatiu, Pellicer demana explicacions i accions. Emplaça Esquerra Republicana i els Comuns a trencar les negociacions sobre els pressupostos amb el govern Illa, a qui acusa de donar barra lliure i impunitat al cos de Mossos.
17: Que Illa el que vol és que els Mossos d'Esquadra actuïn de forma absolutament lliure i que facin el que vulguin, quan vulguin i com vulguin, i no demanar-los cap tipus de responsabilitat. Per tant, d'aquestes pols, aquests fangs, i quan tu dones impunitat i absoluta barra lliure a un cos que no es destaca per la seva actuació democràtica i per la seva preservació dels drets, sinó per tot el contrari, per tant, veiem un president Illa, veiem una consellera d'Interior i veiem un govern de la Generalitat que dona barra lliure a la impunitat als Mossos d'Esquadra.
3: També el secretari general de Junts, Jordi Turull, demana el cessament de les conselleres d'Educació i d'Interior per posar espies, diu, en reunions de mestres. Un fet sense precedents, remarca, en una democràcia.
18: Nosaltres creiem que el president Illa, això se li està escapant absolutament de les mans, i nosaltres creiem que ha d'haver un canvi radical de govern i que hi ha d'haver uns cessaments molt clars i molt explícits. Per què? Doncs perquè ni la incompetència pugui semblar que té premi i que la gent està ja tan tipa de veure tants episodis d'incompetència, com perquè amb el tema dels drets i llibertats fonamentals no hi ha matís i no s'hi pot jugar.
3: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jessica Albiach, demanen que Rodalies torni a ser gratuïta mentre no se solucionen els problemes. Sentim Albiach.
19: Els trens, a partir d'avui, a Catalunya, tornaran a ser de pagament, malgrat que la xarxa ferroviària continua sent un camp de mines. Rodalies ha de continuar sent gratuït mentre no tinguem un servei digne. I tots els recursos, tota l'atenció i tota l'energia a millorar el tren de la gent comuna, que és el que necessiten estudiants i treballadors.
20: També les associacions d'usuaris critiquen que Rodalies torni a ser de pagament perquè consideren que la xarxa no ha recuperat encara la normalitat i reclamen un servei digne i eficaç. Judit Huerta.
21: Les plataformes d'usuaris no hi estan pas d'acord. Recorden que encara queden obres per executar, com les dels túnels del Garraf a la R2 Sud, que tornaran a provocar importants incidències. Però els que més lamenten el pagament són els usuaris de l'Ebre. La línia que els connecta amb Barcelona funciona a la meitat de la seva capacitat. Cinta Galiana és portaveu de Trens Dignes de l'Ebre i el Priorat.
22: Que la R15, per exemple, que ells diuen que funciona en normalitat, realment no funciona al 100%, sol funcionen uns trams i hi ha encara molts de trens lentos, de circulació lenta.
21: L'altra línia afectada per les obres a l'estació de la Plana Picamoixons és la R13, que passa per Valls i que obliga els usuaris a usar autobusos alternatius en alguns dels seus trajectes.
20: Doncs per tal de millorar la qualitat i seguretat del servei de Rodalies, Renfe amplia i crearà de nous tallers de reparació dels combois. La companyia destinarà uns 164 milions d'euros a ampliar més del doble la capacitat dels tallers on es fa el manteniment dels trens a Catalunya, mentre s'espera l'arribada de nous trens que Alstom està fabricant a Santa Perpètua de la Mogoda. Cristina Martín.
23: Aquest és el so que se sent quan es desmunta un tren de Rodalies. Se li treuen les portes i els seients, es reparen els diferents elements que formen els vagons i es torna a col·locar tot en el seu lloc. Són algunes de les tasques que es fan cada dia en el taller que Renfe té a Vilanova i la Geltrú per posar al dia els trens. Una instal·lació que ara s'ampliarà per donar servei als nous trens que s'espera que comencin a circular a partir de l'any que ve. No serà l'únic taller de Renfe a Catalunya que s'ampliarà. També ho faran els que hi ha a Sant Andreu, Comtal i Ripoll. A banda, se'n faran de Nousa, Manresa, Sant Celoni i Granollers. Després de 40 anys sense construir cap nou taller, aquesta inversió permetrà millorar el servei de Rodalies apropant les instal·lacions de manteniment a les diferents línies de la xarxa ferroviària.
20: Una de cada cinc persones patirà insuficiència cardíaca en algun moment de la seva vida. Es tracta d'una malaltia prou desconeguda que pot tenir greus conseqüències. Avui és el dia de la insuficiència cardíaca. Maria Gómez.
24: Estem parlant d'una patologia crònica on el cor té dificultats per bombejar la sang i cobrir les necessitats bàsiques d'oxigen i nutrients. Els símptomes són habituals i fins i tot comuns, com el cansament, la falta d'aire després d'un esforç o durant la nit, o la retenció de líquids. Així se li va manifestar la malaltia a la Elena.
25: Yo me encontraba muy cansada hacía mucho tiempo. Y bueno, pero yo le echaba la culpa al trabajo, yo era una persona muy activa, yo lo que antes hacía en 5 minutos, ahora me cuesta pues media hora, me fatigo mucho, muchas veces quieres hacer una cosa y no puedes, yo ya no hago planes, yo el día que me levanto con ganas, pues hago, el día que me levanto sin ganas, pues ese día no hago nada, o sea, y me voy gestionando mi energía.
24: La interpretació correcta dels símptomes pot salvar vides, ens ho explica la doctora Cristina Enjuanes de la Unitat Multidisciplinar d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Bellvitge.
26: Si els pacients tenen símptomes que no saben ben bé el que els està passant i pensen que poden tenir una insuficiència cardíaca, que no deixin que aquests símptomes avancin. Perquè detectar una insuficiència cardíaca a temps implicarà molts cops poder guanyar anys de vida.
24: Els col·lectius més vulnerables, aquelles persones que han patit un infart o altres malalties del cor, també els que tenen diabetis, obesitat o pacients que reben tractaments oncològics.
20: I uns 200 pediatres reunits a Barcelona en la trobada anual de la Societat Catalana de Pediatria han mostrat la seva preocupació per l'increment de consultes per causes mentals, així com per drogues i infeccions de transmissió sexual.
27: Arran de la pandèmia han augmentat les consultes pediàtriques per problemes de salut mental, sobretot en adolescents. A les urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cada 7 o 10 dies arriba un pacient amb idees autolesives. La majoria són dones d'uns 15 anys. Joan González Rioja n'és coordinador.
28: En aquests últims 3 anys el que sí que sabem és que pues, aproximadament un 25%, un quart d'aquests nens van fer gestos autolesius i hi havia una majoria que havien fet alguna tentació autolítica, ja sigui amb fàrmacs o a vegades amb lesions, però mai cap d'aquests que nosaltres hem detectat ha arribat a un suïcidi consumat.
27: Pel que fa a les intoxicacions, molt sovint són per conductes recreatives i amb drogues, diguem-ne, clàssiques, però preocupa l'increment de substàncies sintètiques o barrejades que no poden ser detectades o identificades pel panel de cribratge, un fet que complica el tractament quan el pacient arriba semi-inconscient a la porta d'urgències. Sobre les consultes per infeccions de transmissió sexual, la clamídia és la més freqüent i a partir dels 16 anys el menor pot decidir si vol estar acompanyat pels seus progenitors o tutors legals. Al Congrés també s'ha abordat l'ús de la intel·ligència artificial. Es recomana no volcar-hi cap dada personal. fer-la servir amb totes les cauteles i sempre sota la mirada crítica d'un professional.
20: Girona s'omple de flors des d'avui fins al cap de setmana vinent en una nova edició del Girona Temps de Flors. Gemma Esteve.
0: Un any més, el barri vell de Girona torna a estar ple de flors. En total, 141 muntatges omplen carrers, patis i racons que no deixen ningú indiferent.
1: Vol de treball i una oloreta especial, eh?
2: Ai, a mi m'encanta todo. Es que mira, flores, yo soy un amante de las flores, de verdad.
0: Alguns gironins han optat per començar el recorregut ben d'hora per evitar aglomeracions i descobrir les instal·lacions amb calma.
4: Cada dia al matí, com que no hi ha gaire gent, iré a veure aquests llocs que són més concorreguts i que no puc veure sense fer una gran estona de cua.
0: Entre les propostes més comentades hi ha la de la Pilar i l'Enriqueta, que a la pujada de Sant Fèlix reflexionen sobre el turisme, un tema molt present a la ciutat.
6: La idea és Girona, les dues cares de Girona, és a dir, el turisme de dia, el brugit, els ciclistes, i llavors la tranquil·litat de la nit i la serenor que s'hi respira de nit.
0: Però el punt més concorregut és l'escala de la catedral i l'homenatge a Antoni Gaudí, obra de Teresa Vidal, l'especialista en modernisme.
8: Representa un parc, no?, amb tot de jardineres amb trencadís. I a part, doncs, també hi ha una figura, que és la Cucullona, que és de la imatgeria típica d'aquí Girona. Representa un cocodril amb ales.
0: També destaquen els muntatges dels quatre ponts del centre històric, tots engalanats aquest any. De fet, molts no han volgut marxar de la ciutat sense fer-se abans la clàssica foto sobre el riu Unyà.
20: I a Lleida estan de festa major. Aquest vespre el plat fort serà el correfoc i el concert de Mamaduixa als Camps Elisis. Joana Cendra.
9: Lleida encara la segona jornada de la festa major aquest dissabte amb el correfoc a partir de les 9 del vespre. Durant el dia, concerts i activitats prèvies per a totes les edats, espectacles de carrer i també tardejos i vermuts electrònics si la pluja no ho espatlla. Aquesta nit actuació a més de Sexy Zebras i Mamaduixa als Camps Elisis, així com també una festa remember de música dels anys 80 i els 90. De cara a demà, més actuacions per a tots els gustos, des de DJs fins a orquestres clàssiques, i ja dilluns ofrena floral al patró de la ciutat, Sant Anastasi, i per la tarda torna la clàssica batalla de flors a l'escenari original, la Rambla de Ferran. A les 10 de la nit, un castell de focs artificials tancarà aquestes festes de maig, que tenen una novetat pel que fa a seguretat. S'ha habilitat un sistema a través de les lligacues. Per activar-lo, la persona ha de desbloquejar el mòbil, acostar-hi el lligacua que porta un xip incorporat i premer el botó SOS, que apareix automàticament a la pantalla. Les lligacues en qüestió es repartiran de manera gratuïta als punts lila i d'informació de la paeria distribuïts per les zones de revetlles i festes.
20: I Macro Massa, gran referent de la música experimental a casa nostra, celebra 50 anys amb un concert commemoratiu al Centre Artesà Tradicionarios del barri de Gràcia de Barcelona. Juan Crec, cofundador de la formació, repassarà aquest vespre temes de la seva prolífica trajectòria acompanyat de músics de l'escena underground barcelonina. Ens ho explica la Marta Orquín.
10: El Víctor i jo sempre fèiem broma que havíem sigut adduïts per una entitat superior que era Macro Massa. Ens vam trobar amb Macro Massa en un viatge que vam fer l'any 76 per la província de València i de Conca, des de Barcelona.
20: Com recorda Juan Crec, al territori clandestí de Ràdio 4, l'any 1976, ell i Víctor Nubla van ser abduïts per Macro Massa a la carretera Coneix, Conca i Terol, sota una nevada. Va néixer així un projecte puntal de la música experimental del país, d'amor pel risc, la llibertat i la sorpresa. La seva discografia, amb 16 títols, va obrir-la Darlia Microtònica el 1978, el primer disc autoeditat a tot l'estat espanyol. Amb Macro Massa, Víctor Nubla, que va morir el 2020, i Juan Crec van explorar el soroll, la improvisació, la poesia sonora i la performance, obrint i transitant per molts camins amb sentit de l'humor i un esperit provocador hereu de les avantguardes. Un grup mutant que continua amb Juan Crec i per on han passat múltiples músics i col·laboradors com Pascal Comelade, Manuel Vázquez Montalbán, Zuix Ebru o Accidents Polipoètics.
10: No sabria dir-te si hem deixat empremta o no. A mi m'agrada més pensar la relació que vam tindre amb altres grups.
20: També han agitat l'escena experimental i underground impulsant iniciatives com Gràcia Territori Sonor, que promou el Festival LEM.
10: Vas i dius, ostres, un artista, sigui home o dona, que té 22 anys, com mola que faci això. No nos hemos muerto. Menos mal.
20: Mig segle d'anar contracorrent, que Macro Massa celebra el Centre Artesà Tradicionarios amb un concert especial en què Juan Crec es reunirà amb músics convidats i amb l'esperit de Víctor Nubla.
3: 10 minuts per a les dues, esports. Jorge Agüero, bona tarda.
5: Què tal, Olga? Bona tarda.
3: Poc més de 24 hores per a un nou clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que en aquesta ocasió té l'al·licient per als culers de que es poden proclamar campions de la Lliga.
5: Per 29a vegada. Segon any consecutiu també seria per al Barça campió de Lliga. Jo crec que, la veritat, no arrisquem massa si diem que el Barça ho té fet, té aquesta Lliga en la butxaca, i demà només amb un empat, de fet, ja n'hi hauria prou per encetar la festa. Acaba de parlar la ciutat esportiva Joan Gamper, el tècnic alemany Hansi Flick. Aviam quin ambient de celebració es respira. Germà García, instal·lacions del Barça, bona tarda.
7: Què tal, Jorge? Bona tarda. Home, de celebració aquí poca, perquè saben que és un partit important, efectivament. La celebració, en tot cas, estarà entre l'afició, però no pas dins del vestidor, perquè saben que tenen quatre opcions encara, que només han de sumar un punt per ser matemàticament campions, i que la primera ocasió que es dona aquesta circumstància és precisament demà, aconseguint aquest punt sobre l'etern rival, sobre el Real Madrid. Amb novetats com, per exemple, la presència de Jules Koundé després d'haver complert la sanció a Pamplona, Andreas Christensen també podria entrar a la convocatòria, perquè de fet està entrenant amb total normalitat amb el grup, l'única absència era la de Lamine Yamal, i per tant té...

0: És l'única cosa que demano, res més. No estem centrats en altres coses. Està molt clar el que hem de fer i això és el que hem de demostrar.
1: Not focus about other things, clear. It's clear what we want to do and this is we have to show.
2: Doncs en quant a equip, ja veurem, però hi ha algun que un altre dubte, si jugarà Olmo o Frenkie de Jong en el mig del camp, Rashford o Rooney Verdaggi a la banda dreta, i Lewandowski o Ferran Torres a la punta d'atac, ha dit que té a tots disponibles, i excepte, evidentment, de la Minya Mal, i que, per tant, té molt a on triar. Es concentren demà a la una del migdia, abans d'aquest partit, i abans també coneixerem la convocatòria de cara a aquest partit contra el Madrid.
3: La situació és un contrast, sens dubte, entre Madrid i Barça. Acabem d'escoltar Hansi Flick, una estona abans d'ell, ha parlat el tècnic dels blancs, Arbeloa. Ho ha fet també a la seva ciutat esportiva i suposo, germà, que amb un rerefons de mala meró pel que viu, pel que està vivint ara l'equip de la capital.
2: Sí, han estat quelcom més de 20 minuts de roda de premsa, evidentment tot enfocat a tot el que està vivint al voltant del, a dins del vestidor i al voltant del madridisme, amb aquestes picabaralles internes que tenen entre ells. Ha volgut treure ferro a tot, ha dit en tot moment que està al costat dels jugadors, que tothom s'equivoca, que sí, efectivament no ha negat ni molt menys que passés tot el que ha sortit en tots els mitjans de comunicació, i sobretot el que no vol fer, i l'escoltem a continuació, és públicament fer escarni dels seus jugadors. L'escoltem.
4: Estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen, ninguno de los dos, ni Fede Valverde ni Aurelien Tchouaméni.
2: Doncs a cara al partit de demà, un Madrid amb les novetats de Courtois, que segurament serà el titular, i també de Kylian Mbappé, que en principi també és a l'espera com a titular, té 7 baixes, 7 lesionats, Valverde, Carvajal, Militao, Rodrigo, Arda Güler, Dani Ceballos i Mendy. Al partit demà, recordem, a les 9 del vespre hi haurà 240 aficionats del Madrid, almenys confirmats per part del Futbol Club Barcelona a l'hora del partit. No hi haurà dinar de directives, perquè el Barça considera que si no ve el president Florentino Pérez no s'ha de fer aquest dinar de germanor de directives, i l'arbitratge que hem conegut avui serà del canari, compte, Alejandro José Hernández, sí. Hernández, internacional ell, i que ha perjudicat en molts partits al Barça, i en el videoarbitratge tindrem el gallec Iglesias Villanueva.
3: Bé, no li donarem més importància de la que mereix l'arbitratge. Demà, 9 de la nit, Barça-Real Madrid, amb possibilitat de títol de Lliga per a l'equip de Hansi Flick. Germà García, moltes gràcies.
2: Bona tarda.
5: Aquesta 35a jornada en primera divisió ens pot deixar aclarit el campió de la Lliga, però també és vital a l'altra banda de la taula, en la lluita per evitar el descens.
3: Sí, Olga, que està més calenta que mai. Anit el Llevant es va reenganxar guanyant 3-2 l'Osasuna en un partit que perdien 0-2 al minut 11. I ara mateix la situació, la classificació des de la 12a posició fins a la 20a, aquesta seria, diguéssim, l'anomenada lluita pel descens, és la següent. Tenim el València 12 amb 39 punts, els mateixos que en té l'Espanyol. Amb 38 hi ha l'Elx, el Mallorca i el Girona, amb 37 fora del descens hi ha el Sevilla, i amb 36 en jocs vermells, Llevant, Alavés, i ja sentenciat com a QE amb 28 unitats l'Oviedo. Ara, a les dues, comença un duel directe al Martínez Valero entre l'Elx i l'Alavés. Després, una bona estona de patiment, Olga, la que tindrem al Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Espanyol. El Ramon Sánchez Pizjuán porten, podríem dir, esmolant els ganivets tota la setmana des que van guanyar dilluns la Real Societat per sortir del descens. Així que panorama bastant lletjot el que haurà d'enfrontar l'equip de Manolo González. La victòria posaria l'Espanyol amb 42 punts, allunyaria tots els fantasmes. El problema, però, és que fa 17 jornades que l'equip blanc i blau no guanya. El tècnic Manolo González dona la seva paraula.
6: Dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
3: En Gong i Pugado són baixa, el Girona per part seva, recordem, jugarà dilluns a casa del Rayo Vallecano, i per explicar tot el futbol en primera federació, a nit derrota del Sabadell 4-3 al camp del filial de l'Atlético de Madrid, complica les aspiracions d'ascens directe per a l'equip arlequinat. Ara mateix el líder és l'Eldense, amb 65 punts, parlem del grup 2 de segona federació, i en la Lliga F,